0: mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
1: Vamos. 12 i 20 minuts, què tal? Bon dia. Salutacions des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva, amb 36 graus i una ponentà interessant que ens porta acompanyant les últimes hores. Els graus, ja sabem, gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en esta Albereda, per cert, Jaume I, avui més plena que ahir. Això ho estàvem comentant amb la persona que ara presentaré off the record, que no se sap molt bé perquè n'hi ha dies que sí, n'hi ha dies que no, n'hi ha dies que més, n'hi ha dies que menys. Esta persona és l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. Alcalde, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, pues, enfrontant-te l'últim dia d'aquesta edició de 2026 de la Fira d'Agost, amb els nervis propis d'un dia com aquest, en el que, a més, les previsions meteorològiques sembla que se van a complicar un poc de cara a la vesprada, però també amb l'alegria o la satisfacció del deber complit, no? Perquè la veritat és que jo crec que ha sigut una gran edició aquesta de 2026 i estiguem contents de conforme han anat evolucionant els dies i conforme han anat responent la ciutadania, tant els veïns de la ciutat com la gent de fora.
1: És cert que les últimes hores estem patint esta ponentà, que no només estem patint-la així, sinó que estem patint-la en molts punts de les nostres comarques, però sobretot el que deies és que preocupa especialment el que puga ocórrer esta vesprada. Recorden els oients, estem en avís i en alerta taronja per tempestes. Això podria afectar, entenc, a la cloenda.
2: Bueno, sí, evidentment és un tema que, com tot el món sap, la cloenda se desenvolupa en el camp de futbol de la Murta, al cel ras, i per tant pues, hem d'estar molt pendents no només de saber el que passarà a les 11, que és el moment en el que se té que portar a terme l'acte, sinó sobretot prèviament, perquè el muntatge de l'espai requereix com a mínim de 2-3 hores en el que puguem tindre un bon horatge per a poder muntar. Per tant, bueno, pues, ixe és un dels temes que ens ocupa en este moment.
1: Estem justament davant de Bastones Martínez, d'una paradeta que porta tota la vida venint a la fira. Tu, jo sé, perquè et veig durant aquests dies que estem fent el programa des de fora, que sols passejar-te prou, que sols parlar amb els firers, amb les fireres. Què et diuen d'esta edició?
2: Bé, jo crec que estan contents. La resposta ha sigut positiva. Això, com tot, va per barris, no? Però majoritàriament la resposta i la edició ha sigut una bona edició per a la gent que ve a vendre a la fira. Ha sigut una edició que, a pesar del dia 15, del reventó que vam tindre, el mateix dia 15 per la nit va ser un èxit. El dia 16 va ser un espectacle, segons en contaven, i, bueno, pues, els números que manegen són millors que els de l'any passat en la majoria dels casos. Com tot, va per barris i va per fireros, però en principi la resposta està sent positiva.
1: I això és molt complicat perquè, òbviament, fins que no se tinguin les dades exactes i quasi es tindran pràcticament a la fira de l'any que ve, si seguís el patró d'enguany, però així a bote pronto, que se sol dir, amb eixa eixa sensació que tenim tots és que hem estat així moltes hores. Tu has vist més gent o menys gent que l'any passat?
2: Bueno, és difícil valorar això, no? Però bueno, jo cal esperar a tindre les dades oficials. Espero que no tardar tant com l'any passat, però bueno, des de luego jo me quede en la sensació positiva de la resposta de la gent en tots els moments i en tots els espais. No només en la part comercial de la fira, sinó també en cadascun dels espectacles que hem anat desenvolupant en els espais escènics. Pràcticament hem un omplir tots els espais. El resultat de la Murta ha sigut molt positiu. Cal destacar, per exemple, l'actuació de OBK i Cara B de l'altre dia. I bueno, crec que clavar a més de 5.000 persones allí, l'actuació de Cali i el Dandy i de més, evidencia que, bueno, pues que ha sigut una edició que estarà com a mínim en els mateixos nivells que l'any passat. No vull xafar més d'ells, però jo crec que si sumem el que serà el dia 22, la nit jove, pues es dubte, anem a estar en millors xifres que l'any passat.
1: Ahir va estar amb nosaltres, anem a anar passejant, estem així just baix de la ràdio, així en la paradeta de... En la paradeta de Garroig, l'alcalde es para a saludar a algunes persones que també doncs, paren a saludar-lo. L'alcalde, ahir va estar amb nosaltres, Txelo Angulo, i també Rafa Valor, des de la policia local, perquè volíem fer-los la entrevista el dia de les paelles, que sempre saben que és un dia una miqueta més complicat que la resta, tot i que ells van dir que no, però sí que ens van quedar en que ha sigut una fira especialment segura, la d'enguany. Compartixes?
2: Sí, sí, sí, jo crec que això és un dels fets que sempre a nosaltres ens preocupa, que la fira siga segura, que hi hagi la màxima atenció. Crec que la resposta del dia 15 amb la presència de les unitats de policia nacional va estar bé, va estar molt bé. A més, la resposta de la policia local ha sigut molt bona i la presència de pràcticament 60 agents durant tots aquests dies s'ha notat, i al final hem aconseguit que esta siga una fira que s'incrementi la sensació de seguretat respecte a altres anys. Jo crec que això és molt positiu, perquè nosaltres treballem perquè la fira siga més segura, més accessible, més diversa, més moderna, inclús més reivindicativa, i estic convençut en que any rere any ho anem aconseguint.
1: Han passat moltes persones pel nostre stand, per l'estand de Radio Xàtiva de la cadena SER ahí en la Font del Lleó. Han passat també molts polítics de diferents partits, de diferents colors, de diferents ideologies. Sembla que tots estan una miqueta, o tots esteu una miqueta en sintonia, en que s'ha de treballar de valent durant els pròxims mesos per a aconseguir que la Fira de Xàtiva siga declarada Festa d'Interès Turístic Internacional. En aquest sentit, les forces, les ganes i també el respecte polític i el respecte institucional estan a favor de obra de que això correga?
2: Bueno, jo m'alegre d'escoltar les declaracions del president de la Diputació, les declaracions dels diferents responsables polítics, perquè aquesta, que és una iniciativa que ha impulsat evidentment el govern municipal a la vista de les xifres de visitants que tinguem en la fira de l'any passat, pues que genere eixa resposta positiva per part de totes les forces polítiques. Això vol dir que serà més senzill. És un camí que hem de començar a recórrer, és un camí que no serà curt, i per tant és un camí en el que si estiguem tots serà molt més fàcil que arribem al final del mateix el més pronte possible. Així que això és la idea. La idea és començar a obrir els expedients, començar a veure quins són els requisits i començar a treballar-los de manera que tot allò que se pugui aconseguir de cara a la fira de l'any que ve, i seguir treballant per a que en la propera legislatura, evidentment, la nostra fira siga declarada Festa d'Interès Turístic Internacional.
1: Per tant, la voluntat política i el savoir-faire, que diuen els francesos, en aquest sentit, està present i està damunt la taula d'enteniment entre totes les forces.
2: Bueno, sí, sí, això és el que pareix. Nosaltres, a més, li ho hem fet arribar als ministres que han vingut, perquè al final és el govern d'Espanya qui té que fer aquesta declaració. Clar, tindre, per supost, el recolzament de la Generalitat Valenciana, el recolzament de la Diputació de València sempre és fonamental, però finalment és el Ministeri i és el govern d'Espanya qui pren aquesta decisió, i per això és important que la nostra fira siga visitada per responsables polítics del més alt nivell, per a que al mateix temps pues, treballen també a favor d'obra, que se sol dir.
1: Què implicaria per a Xàtiva este nomenament, esta festa d'interès turístic internacional?
2: Passarem a formar part de les festes més destacades de la Comunitat Valenciana en este aspecte. Ja ho som, perquè som la fira més antiga de la Comunitat Valenciana, i perquè, a més, portem més de 700 anys fent fira a Xàtiva, però jo crec que poder fer que aquesta festa ajudi a la promoció turística de la ciutat, sens dubte, és un element que va fer que donem un salt qualitatiu dins de la promoció econòmica i dins de l'impacte que la fira suposa en el conjunt de la ciutat.
1: Ha sigut una fira, com diguem, molt visitada per polítics, i especialment per polítics del govern d'Espanya. Diana Morán sol ser una habitual en este sentit. El que ens vam emportar tots la sorpresa va ser Òscar Puente, que sí que no va vindre per la fira, però que també es va passejar.
2: Però va vindre en fira. Sí, podia haver vingut en qualsevol altre moment, perquè la presentació que se va fer de les noves unitats que van a fer-se en ús, ja estan en ús en este cas, en les línies de Rodalí, es podia haver-se fet en altres llocs i en altre, i en altre moment se va triar la fira i se va triar la ciutat de Xàtiva també amb aquesta voluntat de visibilitzar d'alguna manera aquesta important festa que sens dubte pues, té que jugar un paper important en els pròxims anys.
1: Però és que la pròxima fira encara queda un any, però pot ser la fira de l'AVE o la fira del reconeixement internacional o les dues coses.
2: Sí, jo crec que estiguem en un moment en el que hem d'aprofitar que les infraestructures també van a facilitar l'arribada de la gent a Xàtiva i, per tant, l'arribada de la gent i dels turistes a la fira. Jo crec que tot el que siga apostar per ixa millora en les infraestructures en una línia que per a aquesta ciutat sempre ha sigut històricament fonamental, com és la línia entre Xàtiva i Alcoi, que és la que vertebra les comarques centrals valencianes, és important, que això probablement estarà en ús a final d'enguany, principis de l'any que ve, i com tu bé dius, no sé si ja en fira de l'any que ve ja estarà l'AVE, però sens dubte estarem molt pròxims de tindre aquesta parada de l'AVE que, bueno, pues que tant esperada és i que tant ens va ajudar per al creixement de la ciutat.
1: Alcaldessa de Mollar, quin és el millor acte que ha tingut la fira enguany?
2: És complicat, però jo per la demostració del talent local i per la participació de la gent de Xàtiva i de més, me quedé amb aquest concert de Carabé i OBK, que sens dubte va ser magnífic, va demostrar que així tenim un talent espectacular i al mateix temps que també hi ha moltíssima gent amb ganes de passar-s'ho bé en esta ciutat.
1: Ara que parlem de concerts, el dissabte toca recuperar aquest concert del dia 15. Han tornat a eixir les entrades a la venda, de segur que continuen venent-se, si no al mateix ritme, a un ritme molt, molt similar. Logísticament, com va organitzar-se? Va aprofitar-se que s'allarga, entenem, un parell de dies més la fira amb l'excusa del concert per a mantindre la fira oberta, o la fira s'acaba avui?
2: No, la fira s'acaba, no per res, sinó perquè a més totes les parades tenen el seu inici, la seva finalització. La gran majoria d'ells estan esperant a que arribi aquesta nit per a desmuntar i anar-se en alguna altra fira, i per tant seran molt pocs els casos de paradetes que se quedaran encara fins al dissabte. És veritat que en altres ocasions, quan ha sigut un període diferent o quan ha sigut o quan hem estat quan s'ha acabat un dissabte ho hem allargat fins a diumenge, però en este cas la circumstància que se va produir no possibilita el que se mantinguin el que és l'aspecte de les paradetes comercials.
1: O sigui que a partir de demà esta alvereda tornarà a reprendre poc a poc la seva vida rutinària, la seva vida normal.
2: Sí, a partir de demà, segur que, bueno, quan passa la fira, els fireros enduen la calor i la ciutat se queda pràcticament buida. És veritat que tinguem un cap de setmana per davant amb el concert i això serà un punt d'inflexió, però des de luego començarà ja a baixar moltíssim l'afluència de gent a la ciutat i la gent, entre altres jo mateix, pues ens agarrem vacances.
1: Jo també.
2: I les gaudirem com correspon.
1: Una cosa que sí que és important, especialment per a la gent que ens escolta, que no es decideix a Xàtiva que hagi de vindre a aquest concert del dissabte, els pàrquings dissuasoris i els autobusos van a mantenir-se o tampoc?
2: Sí, els pàrquings dissuasoris estaran sense ningú tipus de problema i podran fer-se ús d'ells sense cap canvi.
1: Molt bé. Acabem. Què t'has firat?
2: Pues estava pensant a ir i la veritat és que no m'he firat res i bueno, no vull pas deixar de passar l'ocasió i ara m'aniré a comprar-me un garrot perquè bueno, pues que jo sempre tinc ganes de tindre algun record de cada una de les edicions. Enguany ha sigut una edició quasi com totes, no? Especialment intensa perquè no parem i per tant pues no te dona temps ni a tindre un momentet per anar a comprar alguna cosa o firar-te, però és important firar-se perquè això fa que l'economia funcione i això és una fira. I com a tal fira comercial requereix també que la gent se fire moltes coses.
1: L'última que ja tinc ahir a la reina de la fira, ja Maria Beltrán, parlant de garrotades, Ahir vos van caure prou garrotades a les albaes.
2: No. Va estar bé, perquè a més, bueno, la visita d'Òscar Puente, saps que Òscar Puente sempre és una persona que genera amors i odis quasi al mateix nivell, i bueno, pues va tindre un parell d'albaes destacades i de més, i després, bueno, alguna cosa de les habituals en el panorama polític local, que bueno, pues no deixa d'entrar dins de la norma.
1: Quan torna l'alcalde de vacances?
2: Jo m'incorporo el dia 7 de setembre. Vale. M'incorporo el dia 7, sí.
1: Mentrestant, es queda al comandament?
2: Es queda Nacho hasta el dia 26 i a partir del dia 26 es queda Amor.
1: Molt bé. Descansa molt de les vacances, eh?
2: Moltes gràcies, ho intentaré.
1: És el que toco. I que esta nit vaig el millor possible, veurem què ocorre, com ocorre, i ho contarem, per supost, com sempre, a la SER. Gràcies, Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies pel treball que feu.
1: 12:35 minuts, fem una pausa per a la publicitat, i en tornar saludem a la reina de la Fira, a Nadine, i també a Maria Beltrán, que ja les tinc així amb nosaltres, també a la porta de l'Ajuntament en este últim programa especial des del Reial de la Fira. 12:35 minuts, Carla, a les xarxes socials, Fèlix a la tècnica, una pausa i de seguida tornem.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
3: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
4: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
5: ¡Sí! Me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
4: ¿Dos gafas por ese precio?
5: ¡Sí, vente! Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
6: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
7: Viu la Semana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: Com són les festes de tu localitat? Què les hace distintas respecto a les de otros lugares? En agosto, el mes con más fiestas, queremos que nos cuentes en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana si tus fiestas son tradicionales, emotivas o simplemente divertidas. Deja un audio de WhatsApp en el número 650-68-34-76. Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo y ayúdanos a hacer la lista de festejos imprescindibles. Recuerda, 650-68-34-76. En agosto, todas las fiestas de la Comunidad Valenciana en la cadena SER.
9: Festes i Fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i Fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
10: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
1: 38 minuts passen de les 12 del migdia. Seguim al carrer, seguim en esta última jornada de programació especial de Fira a Ràdio Xàtiva, a la cadena SER, abans de, bueno, alguns agafar-nos vacances i altres continuar amb el programa a partir de la una. Maria Beltrán, regidora, com estàs?
11: Molt bon dia, molt bé. Molt bé. Bé.
1: Nadine Ferrando, reina de la Fira, hola.
12: Hola, què tal?
1: Tot molt bé, i tu?
12: Jo també, molt bé. Bueno, un poc trista, eh? Vaig a confessar-ho.
1: Jolín, però ho estàvem comentant off the record, per a que una cosa, bueno, continuï, ha d'acabar, també.
12: Ja, però jo no vull que s'acabe. Podria estar així tota la vida.
1: Bueno, s'ha viscut molt intensament esta fiera, Nadine.
12: Sí, totalment. Els primers dies van ser molt mogudets, em vaig quedar sense veu. Ara ja torna un poquet a estar més relaxat, però molt bé. Ha sigut espectacular.
1: El fet de quedar-se sense veu, com et van dir ahir a les Albaes, el que diguen és amargats. Igual té, estem acostumats a que és molt fàcil les xarxes socials. Com has disfrutat aquesta fira, Nadine?
12: Pues l'he disfrutat al màxim, ho he viscut tot. O sea, jo el primer dia vaig dir, és que no vull tancar els ulls perquè m'ho perc, i és que ho he fet. O sea, hauré dormit com 20 hores en els 6 dies que porto de fira, però bueno, així estic. Molt bé, molt bé.
1: Així estàs, i avui encara queda, bueno, queda emoció perquè avui és el dia de la cloenda.
12: Sí, sí, jo, o sea, mal ja t'hi dic, no vaig a pensar-ho perquè ja me disguste, plore, així que avui vaig a viure tot moment a moment i poquet a poquet.
1: També te dic, ens va vindre bé el del dia 15 perquè encara ens queden ahí unes horetes de, bueno, una excusa, va, que el dissabte encara puguem fer, no?
12: Sí, sí, jo crec que la fira s'ha allargat i això mola.
1: Maria, mira, parlant d'allargar la fira, que estàvem comentant amb l'alcalde tot el tema de les paradetes, de les atraccions i tal, ens ha dit l'alcalde que, bueno, una miqueta cadascú farà el que vulga, entre cometes, però que sí que avui, per dir-ho d'alguna manera, avui ja s'acaba.
11: Sí, així és. La fira d'agost acaba avui, dia 20 d'agost, i nosaltres allarguem una nit més pel tema del temporal del dia 15, per oferir aquesta nit jove, que tant milers de persones tenen ganes de viure, i com no, bueno, ho parlàvem amb Artur, no?, el cantant de La Fúmiga, que el dia 15 que vàrem estar amb ell en la Murta, i ens deia que no es podien quedar, La Fúmiga no es podia quedar sense el seu concert a Xàtiva, així que entre ells i nosaltres hem fet un gran esforç de poder traslladar aquest concert al dissabte, i per tant s'allarga una nit més, però la fira finalitza el dia d'avui.
1: Maria, valoració política i, bueno, i més enllà de la política, també tècnica, fins i tot, si vols, d'esta fira d'agost 2026 que avui tanquem.
11: Jo vaig a fer una valoració de la fira molt positiva perquè, bueno, estava parlant-ho ara en Nadine, no?, per a ser un dia 20 hi ha
1: molta gent.
11: Molta
1: avui.
11: Gent. I jo he tingut aquesta sensació tots els dies de la fira, des del 14, perquè el 14 ara ja és un dia més de fira, des del 14 fins al dia d'avui. I per tant jo me quedé amb això, amb que la gent ha tingut ganes de vindre a la ciutat de Xàtiva, ha tingut ganes de viure aquesta fira d'agost, i pese a que el dia 15 vàrem tindre aquesta vesprada mogudeta, jo després a les 10:30-11 de la nit estava per ací, per el reial de la fira, i pareixia que no havia passat absolutament res. La fira estava de gom a gom. Per tant, bueno, molt contenta perquè són molts mesos de feina, no sols per a mi, sinó per a tot el meu equip de cultura festiva i gran part dels departaments de l'Ajuntament, i jo crec que això és la recompensa a un gran treball durant tot un any.
1: Has dit una cosa molt important que no vull passar per alt. Bueno, n'has dit dos, després vaig a per la segona, però abans, el dia 15, Xàtiva apareixia a les 7 de la vesprada, bueno, que haguera passat un huracà, que és el que verdaderament va ocórrer. La gent de neteja, la gent del servei de neteja, va fer una tasca impecable i rapidíssima en el reial de la fira perquè hores després semblara que no haguera passat res, caiguent un llamp que va caure al costat dels cotxes de xoque, amb les rames inundant l'Alameda i Selgas. Vols enviar un missatge a tota la gent que no es veu la tasca que fa, ja no només neteja, organització, muntar, desmuntar, tècnics, tota la gent que treballa en la fira, que no es veu i que és imprescindible, Maria.
11: Sí, per a mi és el meu equip. Tant Parcs i Jardins com Neteja Viària, com també cada una de les persones que és responsable de cada un dels espais de la fira, que són molts, i són persones, com bé tu dius, que no es veu la seva tasca, que no veus les hores que no dormen, que estan al peu del canó cada vegada que jo agafo el telèfon i els cride, i el dia 15 va passar això, i va passar que et dones compte de les grans persones que tens treballant al teu costat i que hi havia persones que no havies cridat però s'estaven oferint, no?, per a poder ajudar. I jo em quedé amb això, amb el gran equip, i no me cansaré mai de dir-ho, que tinc al meu costat al llarg de tot l'any, i que en situacions tan complicades, perquè va ser molt complicada la vesprada del dia 15, estan treballant al peu del canó perquè al final en dues hores poguerem tenir de nou la fira que tots coneguem i que pareixia que no havia passat res.
1: I que la fira, sí, es posa a punt i final avui, però si queden encara 3, 4, 5 dies de treball, de desmuntatge, de... Queda moltíssima faena encara, Maria, per a tota aquesta gent, sobretot, eh?
11: Sí, bueno, jo deia que el dia 20 acaba la Fira d'Agost, però acaba per a els fireros, acaba per a la gent que ve a visitar-la, però es queda la gent que treballa. Aquesta gent que a partir de demà va a destall, perquè en aproximadament 2-3 dies l'albereda de Xàtiva i Avinguda de Selgas parega que és la que és durant tot l'any, no? I bueno, i després... també hi ha una àrdua faena de neteja a partir del desmuntatge, que també és importantíssima, perquè al final pues els ciutadans tenen que tindre els carrers de la seva ciutat de la millor forma possible.
1: Has dit una cosa molt interessant també, Ades, i Nadine també, i jo també, que estic així des del 13 fent programes des de fora al carrer, que és que cada vegada la fira sembla que s'avança una miqueta més, com que la gent té ganes de ja el 12 i ja estan per així, bam-bam. Això planteja l'Ajuntament en algun moment poder allargar les dates?
11: Jo crec que no, que la fira és del 15 al 20 d'agost, però agafem la nit del 14 i aprofitem el dia del 14, que ja ho tenim tot muntat, per poder també organitzar alguns actes i obrir ja la venda al públic, no? Són més de 120 actes els que contem en 6-7 dies de fira, i al final el poder agafar el matí del 14 per a nosaltres quasi que és precís per poder tenir tot el que programem, clar.
1: De tots aquests centenars d'actes, Nadine, n'hi ha algun amb què, ara que ja ha passat tot, et quedes?
12: Sens dubte, jo crec que seria les albaes. M'han encantat, me van encantar el dia 14, me van encantar ahir. Jo no havia anat mai, la veritat, i és que són superdivertides, es riu tot el món. Al final també hi ha crítiques, però són crítiques d'una forma més còmica, i la veritat que crec que diria que és el top 1.
1: Doncs escolta'm una cosa, ahir que van estar Pili i Manu també amb nosaltres, i també van estar el 14, van dir: estem molt contents perquè no sabem últimament què passa, que les reines de la fira, que les corts, que la gent jove en definitiva s'apropa cada vegada més i més a les albaes. Així està, clarament és el que passa.
12: Totalment. Jo crec que l'any que ve, ara que sé el que és, tornaré. Ho tinc clar.
1: Per cert, que no t'ho he preguntat. On t'has deixat a tota la tropa? T'han deixat així a solet?
12: La tropa està en el sofanet, descansant un poc.
1: Quina meravella de sofà. Maria, un acte?
11: Un acte, és que jo ho tinc molt complicat. No ho sé, no ho sé.
1: Has de mullar, lo siento. 3, 2, 1... Això és com els jocs i això és del TikTok de ping-pong, doncs això.
11: Pues vaig a dir un acte que és molt típic, però que a mi me fa molta il·lusió, i després veig reflexat la il·lusió també en les persones que durant tota la fira m'acompanyen, que són la reina, la cor d'honor i els acompanyants, i és l'acte d'inauguració de la fira d'agost. Per dues coses. Una, per elles, per la cara d'emoció que tenen, la il·lusió, i és l'inici de el que jo sé que va ser la millor setmana de les seues vides, però ells encara no ho saben, i per una altra banda, per a mi és el punt d'inici de la fira, és el poder respirar i descansar un poc i dir: comencem, i ja ho fem amb més tranquil·litat. Per a nosaltres el dia 14 de nit és important.
1: Maria, l'última abans de la que no és tan seriosa, la Fira del Bestiar, valoració també de l'origen de la fira i de com es planteja ja de cara a l'any que ve també.
11: Bueno, nosaltres estem intentant millorar les infraestructures de la Fira del Bestiar des de fa 3 anys. De fa 3 anys ara tenim molta més infraestructura allí perquè, bueno, els animals puguen estar el més còmode possible i sobretot perquè aquesta fira, que és l'origen de la Fira d'Agost de Xàtiva, siga un dels espais més visitats en esta setmana. Són 3 dies molt intensos, però que jo crec que val la pena perquè al final nosaltres i des de la Fira d'Agost tenim que pensar en les nostres tradicions i la tradició i el que sempre ha sigut la fira ha sigut la Fira del Bestiar. Per tant, importantíssim i anar millorant any rere any com estem fent estos últims.
1: Maria Beltrán, t'ha passat com a l'alcalde, Anadina, tu també, que heu anat a tope, que no s'heu firat res o s'heu pogut firar coses?
13: Jo no m'he firat res, t'ho pots creure?
1: No ho crec, òbviament.
13: Però com mos han regalat el gallat o el ventall, jo crec que ells és la meva fira. Al final, algo més especial que te regale un firer no hi ha.
1: Mira, Maria...
13: Jo el meu ventall.
1: A veure com l'obre. Ahí està, per a que s'escolte que és de veres.
13: Jo sempre me firo un ventall, me'n vaig a la parada de Glòria i bueno, sempre me t'he preparat algun. La veritat que jo crec que és algo típic i és un utensili, per dir-ho d'alguna forma, que gastes durant tota la setmana de fira.
1: És imprescindible. Nadine, últim missatge a l'antena de Radio Xàtiva de la cadena SER com a reina de la fira. Hem parlat molt els últims mesos. Et vaig dir quan vas venir la primera vegada a l'estudi, anem a avorrir-nos de parlar en fira i de veure'ns en fira. Et dono les gràcies, com sempre, per haver-nos atès i atès també. Un últim missatge per a tots els oients.
13: Pues en primer lloc, donar-vos les gràcies per haver fet sentir que estic a casa amb vosaltres i res, demanar que el temps em deixi acabar la fira com toca i que doni les gràcies a tots els xativins i xativines que s'han apropat a mi a donar un missatge d'estima, de suport, de tal, perquè al final s'agraïs, som gent jove que ens agrada que ens tiren ahí una palmeta a l'esquena i que estic molt contenta, que ha sigut una experiència molt guai i que convide a les futures reines a que visquen aquesta experiència perquè és increïble.
1: Nadine, moltíssimes gràcies, molta sort i a disfrutar de les últimes hores. Per cert, aquesta insígnia que portes tan xula?
13: Sí, esta és la que ens fiquen el dia 14.
1: I el que t'acompanya tota la fira.
13: Tota la fira, m'ha acompanyat. Jo que no soc de ficar-me molts complements, ara ja és com que vals el pin.
1: Gràcies, Nadine.
13: A tu.
1: Maria, el mateix, últim missatge per als oients de Radio Xàtiva de la cadena SER en esta programació especial.
11: Bueno, jo sols tinc que, jo crec que con Nadine, donar-les gràcies per una fira tan fantàstica i meravellosa. Jo crec que, com bé ha dit l'alcalde abans, no ens hem donat compte, no?, de què ja ha passat. Estàs tot un any treballant per viure la setmana més intensa de tot l'any a la ciutat de Xàtiva i estic contenta, orgullosa i amb moltes ganes de tornar a preparar una fira d'agost com aquesta o millor encara.
1: La fira de l'any que ve, que serà la fira de l'AVE, previsiblement, i la fira, previsiblement, també, si es treballa i s'aconseguís, de la Festa de Declaració d'Interès Turístic Internacional. Maria Beltrán, moltes gràcies. A descansar una miqueta, no?
11: Un poquet, sí, ara me'n vaig de vacances i tornaré per al nomenament de les Falleres Majors de Xàtiva.
1: Allí ens tornem a connectar. Gràcies, Maria.
11: Gràcies a vosaltres.
1: Són les 12:53 minuts, fem una pausa per a la publicitat i posem punt i final a esta programació de fira.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
14: ¿Buscas estrenar coche con la mejor tecnología? En Hyundai Koryo Car tenemos ofertas irresistibles en toda la gama de vehículos nuevos y en nuestra espectacular gama electrificada. Híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Da el salto a la movilidad del futuro al mejor precio. Te esperamos en nuestros concesionarios de pista de silla, Alcira y Xàtiva, en Hyundai Koryo Car.
15: ¿Buscas vehículo de ocasión? En Nissan Marcos Automoción lo tenemos. Vehículos totalmente revisados, con financiación fácil y rápida y entrega inmediata. Y llévatelo con hasta 10 años de garantía. Visita tu espacio Nissan Marcos Automoción de Alzira o Xàtiva.
14: ¿Buscas estrenar coche con la mejor tecnología? En Hyundai Corio Car tenemos ofertas irresistibles en toda la gama de vehículos nuevos y en nuestra espectacular gama electrificada. Híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Da el salto a la movilidad del futuro al mejor precio. Te esperamos en nuestros concesionarios de pista de silla, Alcira y Xàtiva, en Hyundai Corio Car.
16: ¡Ya estoy en casa, cariño! Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
17: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
18: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
19: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
20: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
0: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
1: Para que una cosa seguisca, o per a que una cosa torni a començar, ha d'acabar. I avui s'acaba la Fira de Xàtiva. Avui s'acaba la Fira de Xàtiva 2026, en la que hem disfrutat, en la que hem gaudit, i en la que, com canta esta cançó de Romàntic Dimoni, afortunadament no ens ha faltat la salut.

L'Albereda anirà buidant-se a poc a poc, els firers aniran anant-se'n, com diu la dita, s'emportaran la calor, o no. Els garrots aniran posant-se en les seues caixes, se n'aniran a altres llocs, altres espais, altres fires. Quedaran algunes atraccions per a la gent que encara vulga aprofitar aquestes últimes hores. Quedarà esta vesprada aquest concurs mític de la horchata i dels fartons. Quedarà la cloenda, veurem si a l'aire lliure o al Gran Teatre. I quedarà la nit jove del dissabte. I sobretot quedarà les ganes de seguir vivint i de seguir escoltant una fira que cada any fa que Xàtiva siga la protagonista. No només a la ciutat i a les nostres comarques, sinó a tot el País Valencià, a tota Espanya, i per què no també dir-ho, perquè tenim les dades de l'any passat, a bona part del món. L'any que ve no sabrem com serà la fira, ho acabem d'escoltar, no sabem si serà la fira de l'AVE, si serà la fira de la Declaració d'Interès Turístic Internacional. El que sí que sabem i tenim ben clar és que nosaltres, Ràdio Xàtiva Cadena Ser, estarà ací per a contar-ho i estarà al seu costat. Un agraïment especial als companys que han fet possible esta programació des del passat dia 14. A Fèlix Lluc a la tècnica i a serveis informatius, amb Carla Benavent a les connexions, a les xarxes socials i a la ventana de vesprades, a Miguel Valls, a Valdo Jiménez, a Fran, a Jonathan, a tot l'equip tècnic que ha muntat aquest estand de la Font del Lleó, on molts de vostès han passat per a dir-nos, bueno, simplement que ens escolten. Així que gràcies, i com canta esta cançó de Romàntic Dimoni, que per cert estarà el pròxim dissabte a eixa nit jove, a tu que m'escoltes, salut, salut, salut. A partir de la una, hoy por hoy, amb Carla Benavent, vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar el pròxim 31 de setembre. Gràcies per estar a l'altra banda. Adeu.

0: variable que me quieras y luego te arrepientas.
1: I depenent d'esta vesprada, de totes les tempestes que hi han, de la calor que va fer ahir també i de la baixada de temperatures d'este cap de setmana, Lluís Francesc, què tal?
2: Hola, què tal? Molt bon dia ja.
1: Vesprada, sí.
2: Sí. Estem ahí.
1: Bueno, conta'ns, què és exactament el que ha passat en Xàtiva? Ahir vam registrar 44 graus, avui venen tempestes i a partir de demà baixen les temperatures, que per cert és algo bo.
2: Bueno, pues ahir van tindre una ponenta en tota regla, ja no solament el dia de calor que va fer a Xàtiva i a la costera durant tot el dia. Lo pitjor de tot va ser la no baixada de temperatures durant la nit. Va ser una nit molt, molt complexa, pràcticament tota la Mediterrània o el sud-est, el quadrant sud-est peninsular, van patir una nit sofocant, tòrrida. Els termòmetres no van baixar de 25 graus, en alguns llocs no van baixar de 30. Va ser una nit molt complexa, encara que teníem ponent i continuava el ponent. Va ser una ponenta d'estes de tota regla, que les temperatures eren molt altes, que com sabem, això va arribar als 44 graus, en una humitat relativa a l'aire molt baixa. Debut a aquest ponent, és un vent antitríptic que genera pressió. El que ocorreix, bueno, pues avui hem tingut una amplitud tèrmica respecte a la jornada d'ahir. En principi, les mínimes de la celebraran a últimes hores del dia d'avui, les mínimes, no les d'esta nit, sinó en principi, en alguns llocs sí, per la majoria. I el dia ve marcat per un canvi, no? Ja no solament per la baixada de les temperatures màximes d'ahir respecte a avui, que hi ha una amplitud tèrmica entre 5 i 6 graus, sinó en l'arribada pues tenim una xicoteta de pressió que el que està fent és que aguanta la península i en principi el que marca el model Harmony de l'Agència Estatal de Meteorologia és una entrada de nuclis tempestuosos i de precipitació durant les pròximes hores que arribaran de sud-oest a nord-est i creuarà pràcticament la nostra província i s'aguarda una vesprada mogudeta on el granís arribarà de forma puntual, però la pluja sí que serà intensa per moments, a més acompanyada per fortes ratxes de vent, degut a que hi ha una convergència tèrmica important i farà una divergència en qüestió de les masses d'aire, i això farà que es creuen molt ràpid els nuclis de precipitació i els nuclis d'economia. Que és una qüestió que avui és el dia complex. Recorda't que fa una setmana ja el comentaven, lo que podien tindre en l'inici de la fira de Xàtiva,
1: el dissabte va haver un gran desastre, sí.
2: Sí, efectivament, avui és un altre dia que serà un impàs per a que no torne, de moment no torne en un per lo menos un temps, o no torne hasta fins a l'any que ve, una situació pareguda. Avui serà un dia de calor, també, perquè avui anem a estar en temperatures al voltant dels 38 graus, però a partir de demà ja baixen i ja regulen, i encara el cap de setmana, si tenim alguna tempesteta o algun ruixat, ja serà de forma molt més irregular, no serà com el que anem a tindre esta parada, ni molt menys. Les temperatures es regulen, però la setmana que ve tornen a pujar un poquet, però no abordem una situació com la que vam viure ahir, que va ser un dia molt complex. Sí. No solament en la qüestió de la temperatura màxima, recordem que estem en un lloc on orogràficament estem acostumats a les ponentats. El pitjor de tot va ser la nit. La nit ha sigut una nit molt, molt,
1: molt
2: complexa.
1: Càlida. Exactament. Jo crec que ja estem acabant l'agost, no? Es nota que... jo crec que vol notar-se o vol fer-se notar que ja arriba el setembre en la baixada de temperatures que estàs comentant.
2: Sí, a més, hem acabat la canícula de forma espectacular,
1: sí.
2: Per d'alguna forma, en esclafit, i encara que ja estigui acabada, continuen donant-se esclafits, però sí, que ja ara jo tot apunta que anem un poquet, com sempre, en el nostre clima, molt espai, la mar continua molt calenta, així que hi ha que anar amb molta cura, perquè bueno, pues cada volta que entren masses d'aire més fredes, les convergències poden donar pues, situacions anòmales de pluges, que debut a que la mar ara mateixa, superficialment, i gràcies que tenim el ponent, va baixar un poc la temperatura de la mar, però de totes formes la mar està molt calenta i ha d'anar amb molta precaució perquè en un moment que tinguem una situació de fenomen meteorològic advers, pues, podria donar-nos una bona... Una
1: exactament. Lluís, pues no res, esta vesprada molt de cuidado, no? I a partir d'este cap de setmana, alguna tempesta i la setmana que ve baixen un poc... O sea, continuen les temperatures, no?
2: Sí, el que anem a tindre esta és per a molta precaució per lo que anem a tindre les pròximes hores. A partir de demà ja anem a disfrutar més de la fira, en més tranquil·litat, en temperatures molt més agradables, i tant les màximes com les mínimes, i després, bueno, entra molt de llevant, anem a tindre, ja no tindré ponent, durant el cap de setmana tindrem llevant, tindrà humitat, encara que tinguem 31 o 32 graus en una humitat relativa elevada, pues sempre fa que ens quedem més pegalosos, tindrem pues, això, pues, una sensació tèrmica superior al que marca el termòmetre, però ja no és el mateix, que és la qüestió. I tindrem molts núvols i que ningú se despiste perquè tant dissabte com diumenge podem tindre un ruixet. Mm-hmm. Però, vamos, que en principi molt més irregular que altra cosa.
1: Mm-hmm. Lluís Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i disfruta molt de les vacances. Gràcies.
2: Gràcies. Adéu. Bona fira.
1: Gràcies.

Pues bé, com ha dit Lluís, esta vesprada s'esperen tempestes, així que molt d'ànim als companys d'On Tenien, que estaran en directe en eixa entrada de bandes de morts i cristians que s'espera esta vesprada i que no afecte massa.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec, i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Agosto se sirve bien fresquito. Y en Cadena Ser Comunidad Valenciana te preparamos un cóctel radiofónico con los mejores ingredientes del verano. Agitamos la actualidad, la mezclamos con toques de humor, música, cultura, noticias y te la servimos en directo o cuando quieras tomártela en nuestra app. Refréscate con la programación veraniega de tu radio. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.

0: I tornem amb Este Hoy Pro i ens anem fins a Vallès, perquè posa en marxa el primer Pla Municipal d'Infància i Adolescència. Es tracta d'un procés participatiu en el que els més joves tindran una veu protagonista. A través de la participació podran compartir i recollir les seues inquietuds a Vallès a unes jornades d'allò més dinàmiques i entretingudes. José Javier Cisternes, alcalde, què tal? Bona esperada.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Conta'ns, com ha sorgit esta iniciativa, este primer Pla Municipal?
1: Pues la veritat és que sorgeix d'una necessitat de donar veu a la infància, donar veu a l'adolescència. A voltes nosaltres estem un poc en l'Ajuntament, a voltes ens sentim un poc aïllats i han de forçar un poc a que els, en este cas els adolescents o els jovens, ens conten allò que els interessa, que els motiva, què és el que volen fer, quina direcció ha de tindre en el municipi, cap a on han d'anar, quins interessos tenen, quines motivacions tenen. I tot això a voltes és complicat, que t'ho conten a algú mateixa, i a voltes fent activitats a partir d'una empresa que pot arreplegar en les enquestes anònimes, en el procés participatiu, sempre arrepleguen més, més inquietuds, més propostes.
0: I quines són, a priori, no?, els principals temes que preocupen els xiquets i els adolescents a Vallès?
1: Per això fem este
0: clar,
1: procés
0: no participatiu.
1: Encara de moment anem a començar el dia 25, que és este dimarts, en una sessió per als xiquets de infància i per a les famílies, per a que també, bueno, ja que també aprofitar que venen per a fer jocs, per a motivar-los un poquet a que vinguen i per a que es conten un poquet tot allò que els interessa, que es motiva. I després, seguidament, el dia 26 serà per als adolescents que, aprofitant que enguany han tingut festes, a veure si s'impliquen també i ens conten un poquet quines són les seues, perquè a voltes, sobretot en els adolescents, pensem que el que els interessa és una cosa i ells realment els interessos van per un altre, per un altre lloc. I, bueno, pues en este cas, què millor que preguntar-los a ells.
0: Ha sigut ben rebuda esta proposta per part de les famílies, els adolescents?
1: Sí, el podré contar a partir del dimarts i el dimecres, que seran les sessions que anem a encetar. Val?
0: Sí.
1: En un principi, esperem que tinga una bona acceptació i que vagi tot molt bé i que arrepleguem moltes propostes.
0: Clar, suposa que hi haurà un seguiment del pla, no?, per comprovar que també les propostes dels joves es compleixen, perquè jo suposo que proposaran coses i entre la majoria que, no?, que ens hi disca.
1: Sí, sí, clar, per això se fa el procés participatiu, se faran enquestes anònimes, se faran enquestes a peu de carrer. I, vaja, el que isca ahí en un principi, clar, evidentment no podem forçar a que tots expressen els seus interessos o les seues vivències o que els haga allò que els angoixa, però sí que des de l'Ajuntament ens animem a que es donen veu a que intenten expressar allò que els interessa.
0: Clar que sí. Jo crec que també és important, sobretot per a xiquets i xiquetes i adolescents, perquè és important que tinguin una veu participativa, ja que són el futur del poble, al final, i de vegades necessiten coses per quedar-se també allí, no?
1: Clar. Al final, nosaltres el que volem és que també sempre el nostre objectiu és tant que els habitants de Vallès no se'n vagin d'ací, tant com captar nous residents i que al final el municipi sigui un municipi acollidor, un municipi amable, un municipi on totes les persones tinguin activitats, tinguin objectius, tinguin interessos que puguem veure reflectits en este cas en la programació de l'Ajuntament. I a voltes tantes xiques com els adolescents és un segment d'edat en el que ens costa a voltes saber què els interessa. I els majors normalment te paren pel carrer,
0: claro,
1: i te ho diuen. O per redes socials, o en fi, te diuen allò que els interessa.
0: Clar que sí.
1: Però els xiquets, i sobretot els adolescents, és complicat, en este cas.
0: I què és el que han de fer per a participar? Estàs dient més dies, també?
1: Sí, animem a tota la gent a vindre el dimarts, al dia 25, a la sessió que tindrà a les 11 del matí, i el dia 26 a les 6 de la vesprada, que serà per als adolescents. El dia 25 per a infantil i a famílies, i el dia 26 per als adolescents. I res, simplement és vindre i després també se passaran qüestionaris per a la... per a online, per a que omplien també la gent que no ja ha pogut vindre o que no hagi decidit que,
0: sí, claro,
1: que era millor contestar anònimament, pues, també ho podran fer.
0: José Javier Cisternes, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Espero que xerrem més a banda això també i ens contés com ha anat aquest primer pla municipal. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.

0: Rubén Rodenas, encara no t'havia dit que sóc superfan d'esta cançó.
1: Ah, sí? En sèrio?
0: En sèrio, me fa super de gràcia. Ai, crec que te veu un munt. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, super.
0: Com anà la fira?
1: Pues bueno, una fira un poqueteta típica, la veritat, perquè com vaig comentar la setmana passada, estem de mudança, i encara que el, després quan mos senca el meu germà, que tu no estàs fent res, que sí que està pintant i tal, i soc jo.
0: Soc
1: però bueno,
0: jo
1: crec que pots donar fe que he vingut fet un desastre, és perquè estava treballant un poquet al local nou, però molt, una fira diferent, i una fira, pues, jo crec que en balanços generals se l'espera el concert de la Fumiga del dissabte. Jo crec que ha sigut una molt bona fira.
0: M'hauria agradat veure la cara quan van cancel·lar el concert de la Fumiga. Tu que eres superfumigo.
1: La meua?
0: Sí.
1: Pues, vaig dir una cosa que... Igual vas a ser un poc hater, però me feia falta que cancel·laren.
0: Sí?
1: Sí, perquè, bueno, no sé, els oients, igual alguns també ho saben, que estic col·laborant en el Motoclub Motorruta.
0: Sí.
1: I, clar, després de la pallissa que van tindre la nit abans...
0: Quan van dir... descansar.
1: Però no per la situació, no, perquè al final pues, és una situació un poquet atípica, sobretot també per els companys dels dos pubs que han organitzat el tema de les barres i tal, que ho tenien tot fet un desastre. Sí, van estar parlant el dia després amb ells i tal. Per aquesta banda, evidentment, pues, no t'alegres. Evidentment, per tota la gent que s'ha tingut que perdre el concert, tampoc t'alegres. Pues, t'alegres un poc per la meva situació un poquet, siguent un poquet egoista, i també pues, per la gent que no podia vindre el dia 20,
0: i ara sí.
1: Vacances, i ara sí.
0: I hi ha gent que es pot tornar a les entrades, de fet, si no pots vindre este dissabte.
1: Sí, correcte. Correcte, no sé quantes se n'han tornat, però bueno...
0: Ni idea, però segur que pots comprar-ne, o sea que...
1: Sí, la productora, de fet, n'ha tret altra volta, o sea que deuen d'haver-ne tornat unes quantes.
0: Superbé, pues este cap de setmana, pareix que s'acaba la fira avui, però no, s'acaba dissabte.
1: No, per això t'he dit que, a l'espera d'aquest tema, en línies generals, jo crec que bona fira. Bones mascletades, bon ambient, bons concerts,
0: ahir... Un poc de calor, però bé.
1: Sí, bueno, al final és el que toca, no? Però també, després ahir el concert d'OBK de Cara B, també va estar superbé, moltíssima gent, vull dir que molt xula la fira d'aquest any.
0: Bueno, i antes de començar en Bon Viatge i Bon Cafè, quan obri Tiaki i quan obri Drop?
1: Pues els dos locals obrim el dia 1, anem a tope el dia 1.
0: Super.
1: I ja està. Igual, si no mos ha donat des d'acabar Tiaki, mos toca obrir Tiaki en Drop el dia 1, però bueno, ja obrirem com siga, no ho sé. No podem estar
0: més llestengats.
1: Sí, que la gent ja mos està... Molta gent mos està escrivint per Instagram, sobretot pel tema de... Quan obriu? Perquè, pues bueno, pues això hem sentat ahí un precedent i la gent li va molt guai.
0: Bueno, comencem en els viatges, si vols, com sempre. A veure, s'ha acabat l'estiu, s'ha acabat l'agost, bueno, està acabant-se, queden dues setmanes, i que la gent pro-estiu s'enfadarà amb mi, jo és que soc pro-setembre, octubre i tal. Entonces, una destinació que puguem anar ara per la tardor. Que puguis aprofitar, hi ha destinacions, per exemple, jo sé una, que està en, diguem-ne, l'altre dia a Egipte, ara mateix fa molta calor, pots aprofitar per anar...
1: Sí, a
0: veure... Ja em dius tu.
1: A partir de setembre-octubre, l'opció d'Egipte pot ser una molt bona opció. Jordània també, el que passa és que ara per la situació encara un poc del conflicte en Orient Mitjà no és massa recomanable. De fet, nosaltres no és que li llevem la idea a ningú, però d'alguna manera sempre intentem pues, dirigir-nos a cap altre tipus de llocs. Però bueno, setembre-octubre pot ser una bona destinació. Egipte pot ser una bona destinació també. Tota la zona aquesta de Dubai també pot ser una bona opció. I després hi ha destins tipus Sri Lanka i Tailàndia, que més o menys són apetibles tot l'any, i per altra banda, si anem cap a l'altre costat, Riviera Maya i Punta Cana són destins de sol i platja, que per a aquella gent que s'ha quedat en el cuquet, és que al final no tinc platja, és que tal, pues, Riviera Maya i Punta Cana també són molt bona opció. De fet, jo me'n vaig a setembre a Punta Cana.
0: En sèrio?
1: Sí, m'he pogut juntar ahir 10 dietes de vacances.
0: Que, claro, és que, a veure, no tot el món tenim vacances en agost.
1: Claro.
0: En este cas, Jordi, sí, se bueno, conatarà.
1: Ja li tocava.
0: Sí, ja li tocava, pobre, portar tot l'estiu
1: sí.
0: A tornar feliç i, bueno, claro. Ens agarrem tots vacances...
1: Escalonades.
0: Sí, escalonades, com puguem, anem fent malabar, no? Diguem. Claro. Entonces, te'n vas a Punta Cana, que
1: xulo. Vaig a Punta Cana, bueno, jo ho he dit molt alegre que me'n vaig de vacances, me'n vaig a treballar.
0: Sí, no?
1: Sí, me'n vaig de viatge de prospecció, però, bueno, sí que m'he pogut juntar ahir 5 dietes al final que sí que me'n vaig de descans.
0: Clar, tu te'n vas allí i allí com a que crees el viatge, no? Crees la ruta...
1: Realment, el que anem a fer és amb receptius que ja van conèixer en Fitur, que ja van comentar en Jordi també, amb agències receptives d'allà de Punta Cana, el que anem a fer és a ficar-los cara a tots els departaments d'operacions d'aquestes empreses, no? Quan hi ha qualsevol problema, pues, saber directament amb qui tractes, i a part, palpar els hotels. Bé, això és superimportant. Jo sempre intento... Hi ha destins que fa més falta que altres, perquè al final destins com Punta Cana o Riviera Maya o Maldives, que són destins que al final vas a passar moltes hores en el resort, sí, són destinacions que si coneixes les instal·lacions, pues, evidentment li poses al client, mira, te recomano que tal dia vagis a tal lloc i demanes tal, i la gent diu, com? No, pues, al final és això, és sí, tastant el producte, provant-lo i testejant-lo. I a més, on anem amb un grup d'agents de viatges, vale? El viatge l'organitza World to Meet, és un dels grups de tour operació més grans del país. A la gent igual li sona més la cadena hotelera Iberostar, és propietat d'esta gent, i ens n'anem amb ells, doncs, a provar aquests hotels que tenen millor relació comercial, que sempre intentem recomanar més, i aquests hotels, no? Pues aquests que te comentava, ja tres cadenes hoteleres, que tampoc nomenarem perquè no fan puli, a Radio Iniciativa, sí a la SER, però no a Radio Iniciativa, doncs com a sistema en una secció de Radio Iniciativa no parlarem d'ells, a la tornada igual vos conté conceptes. Bueno, ho intentem. I és un poc això, no? Pues provar ixa possibilitat de venda, mirar a veure quines possibilitats d'algunes excursions que no s'ofereixen tant i que creguem, perquè mos diuen alguns clients que, escolta, vaig fer això, com tal, pues ho anem incorporant, i ara aprofitant que aniré, pues, això, aixes 9 dies, pues aprofitaré per a poder intercanviar opinions, mirar condicions, intentar portar producte de molta qualitat, com sempre intentem fer.
0: Clar, antes m'has quedat un poc de dubte. Si, per exemple, una persona el diu, ara en setembre, octubre, tinc vacances, vull que anar a Jordània, que estàvem parlant, que és un poc complicat. Quina és l'opció que li doneu? Clar, no pot anar ahir o no recomaneu que vagi ahir. Quina és l'opció que li doneu?
1: Si no han viatjat a Egipte, l'opció d'Egipte seria una molt bona opció. Mm. Al final és un tipus de turisme, salvant les distàncies, mitjanament similar.
0: Sí.
1: I si no, l'opció de Turquia també podria ser una bona opció. Al final, Turquia també és un país molt gran, molt ampli, amb moltes varietats meteorològiques dintre del mateix país. Passa un poc com així, no? Pues, sí. Al final, és tota la zona sud i el Mediterrani, que és una més càlida. La zona nord, habitualment, és més freda. No en este moment, evidentment. Però, bueno, més o menys sí que tenim ixa possibilitat. I també una opció que poquet a poquet està tornant-se a ficar de moda, perquè se feia molt abans, i ara està tornant a fer-se un poquet més com a itinerari exclusiu, és l'opció de Grècia. L'opció de Grècia també és una opció molt, molt xula.
0: Grècia és preciós.
1: Que en aquest cas s'estava pues, venent molt en aquest cas en lo que és un creuer. I ara, pues, poquet a poquet, la gent ho està reclamant més, perquè quan facis els xicos totes pinzellades del país, quan vas en creuer, te quedes un poquet amb les ganes de dir ui, així necessites rascar un poquet de més. Al final, qualsevol destinació que toques en un creuer, lo normal és que se te quedi el cuquet de voler tenir un poquet més d'informació.
0: Damunt les illes gregues són precioses. Jo vaig anar, de fet, de viatge i fi de curs, no recordo igual de la ESO, però espectacular, la veritat.
1: Sí, són destinacions que al final d'alguna manera t'enganxen, i si damunt tens aquest component emocional, dius, ostres, el viatge final de curs, no? De la ESO,
0: sí,
1: d'això
0: ja fa, però sí.
1: Te quedes anclat.
0: M'agradaria tornar, sí. M'agradaria tornar, ja parlarem.
1: Jo, Álvore, jo sempre ho dic, el meu viatge final de curs de la ESO va ser a Itàlia. Vam fer un itinerari de 7 dies a Itàlia.
0: De 7 dies, has dit?
1: De 7 dies.
0: Que susto, dic, de 7 en la ESO?
1: Tant de bo, tant de bo. No, ara, no, va ser un viatge de 7 dies, no, de 17, de 7. I la veritat és que va ser molt xulo. De fet, arrel d'això, per a mi vaig crear una mena de connexió amb Roma, i és una destinació que ha estat, no sé, les vegades, si t'he dit 12 m'equivoque,
0: sí,
1: segurament.
0: Sí, ha estat 12 vegades en Roma,
1: sí,
0: que maravilla.
1: Sí, sí, sí. I hi ha llocs que sempre torna, i n'hi ha llocs que al final te connecten, no?, d'eixa manera,
0: sí.
1: I d'alguna manera, no?, detectes o fas un xicot de paral·lelisme, no?, entre eixe tu de 16 anys, sí, i eixe tu actual. És un poc així, bueno, us podríem pegar d'això,
0: sí,
1: parlant.
0: Sí, anava de dir, hores. Estava pensant, jo crec que podríem parlar d'això hores i hores. Sí, sí, sí. Itàlia té la mania de, no sé, de connectar-nos molt a la gent d'ací.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que guai. I per a fer, per exemple, tornant a lo de antes, un viatge gran com per vore Egipte bé, o per vore Turquia bé, quants dies tindria que ser?
1: A vore, Turquia bé, jo me n'aniria de 10 a 12 dietes, més o menys, perquè al final per a poder combinar tot bé, per poder anar a la Capadòcia, per poder fer-ho bé, m'anirem 10-12 dies, mínim 12, inclús 15, i Egipte troba que un itinerari normal, no?, per a veure pues, l'habitual, no?, fer aquest xicotet minicreuer de 3-4 nits i acabar en la capital, en Cairo, per a fer piràmides, amb una setmaneta suficient. Però si volem aprofitar també per fer un poquet de platja que es pot fer a la zona d'Alexandria i demés, o a Hurghada, al Mar Roig, necessitaríem anar cap a 10 dies. En qualsevol cas, el problema és que nosaltres tenim muntatges de 7 nits, 8 dies en Egipte. Si no volem el tema de platja, són suficients. Si bé és cert que aquella persona que vull anar a Egipte per a descansar no és el destí. Perquè, per exemple, l'excursió a Busimbel, si se fa per carretera, normalment sí és a les 3 del matí del barco.
0: Mare
1: però, clar, n'hi ha molta gent. Fa normalment allí sí que és el desert pur i dur i fa molta calor. Vages quan vages, i si no seguís a les 3 del matí per a poder estar sobre piràmides sobre les 5 del matí més o menys, el calor d'allí és insuportable.
0: Calor,
1: bueno, no. Ahir així mos en va fer un rato de calor també.
0: 44, estava dient jo.
1: Però la sensació tèrmica era...
0: Era de 50.
1: Era de xavo.
0: Sí. Era de 50.
1: Que sí que és veritat que aquesta sensació, la calor allí és diferent, no hi ha tanta humitat, evidentment, però sí que és veritat que un poc l'aire crema. I es fa no te vaig a dir que és desagradable estar visitant en eixa calor, perquè al final, pues, bueno, si estàs en un lloc que t'interessa, no crec que resulti desagradable, però sí que és veritat que d'alguna manera, pues, com que no aprofites de tal manera eixa situació de viatge, a no ser que vagis pronte i pugues aprofitar. És com jo sempre ho recordo, o sempre ho dic a la gent, tu te fas la idea que aquests dies com si estigués treballant a l'horta,
0: sí, no?
1: Que t'has d'anar pronte per poder aprofitar el dia, perquè si no, no te condis. Pues en aquest cas és exactament el mateix. Si tu no dediques, facis xicotes d'esforç aquest dia, lo normal
0: no
1: és que tingues aquesta situació, pues, de, un poc d'agobio, en aquest cas.
0: Que guai, la setmana passada, de fet, quan estaves parlant del Japó, vau parlar del Japó, vaig pensar que és un dels destins que s'elegeixen molt últimament per a viatge de novios.
1: Sí.
0: És molt fort, eh?
1: A veure, és una...
0: Està fent-se molt...
1: Jo trobo que n'hi ha dos components, ¿vale? Al final és un país que és molt trencaor en respecte a nosaltres. Sí que és veritat que, si tu mires a grans rasgos, pues és un país desenvolupat, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que és un país molt més tradicional, ¿vale? És un país que la forma de aproximació de la gent te xoca molt. Entonces, al final, jo sempre dic que quan tu fas aquest tipus de viatges, al final el que he de fer és fer-te un xoc, perquè... N'hi ha gent que diu, és que jo preferisc anar-me 15 dies a un hotel de megalujo a Canàries. Bueno, vale.
0: Cada dels teus gustos.
1: Clar, però al final jo trobo que entre dedicar aquests recursos a estar propet, i no propet és geogràficament.
0: Quan dic propet és...
1: Correcte, jo te dic propet en quant a la concepció de la societat, la forma de la
0: gent... Però el pega xoque cultural?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: O sea, és que jo el setembre passava vaig anar al Marroc, i recorde que el xoc cultural va ser brutal. Tu imagina't al Japó.
1: Clar.
0: Que guai, m'encanta.
1: Bueno, en Marroc no te van dir això de amigo, más barato que Mercadona?
0: Sí, home, claro. Amigo, ven aquí.
1: Claro,
0: sí. És molt fort allí com van intentant medre-te-ho tot. I
1: correcte.
0: És un xoc cultural gran.
1: Ahir no deixis el xoc cultural per l'aproximació, no? Per com s'obrin en aquest aspecte d'intentar apropar-se a tu, i en Japó precisament el que nosaltres és el contrari.
0: Que guai.
1: La distància, eixa tradició, la forma, perquè al final són un país que és eixe país des de fa més de 1000 anys.
0: Són molt seus, no?
1: Correcte, són molt tancats, són superrespectuosos, això sí.
0: Sí.
1: De fet, li direm a company que et porti un any a Fitur. Jo crec que deureu vindre els dos a Fitur,
0: sí,
1: veritat que sí?
0: Sí, este any anem a anar, però al final no, m'encantaria, la veritat.
1: Pues deureu de vindre.
0: Perquè jo crec que
1: així vos porta a fer un xicot de viatge per dins de Fitur,
0: que
1: i
0: guai.
1: Veureu diferents països que veureu un xoc real. Jo crec que vos cridarà molt l'atenció, i vos dic, i Japó és un d'eixos, i a més és el país d'origen de la teua beguda favorita de drop, que és el matcha.
0: Exacte, avui parlem del matcha.
1: Claro, avui volia contar-vos unes cosetes sobre el matcha, ¿vale? Perquè al final sí que és veritat que tots aquests dos dies que hem estat parlant de cafè també, hem parlat de cafè d'especialitat, de les diferències entre cafè d'especialitat i el cafè comercial, i jo avui volia, aprofitant que avui eres tu la que estava al front de l'espai, pues xerrar del matcha.
0: Sí, exactament, i que ha anat a drop unes 15.000 milions de vegades a per un matcha, perquè està boníssim.
1: A veure,
0: com
1: final,
0: es fa el matcha d'allí?
1: El matcha, al final, és una beguda d'origen japonès, com diguem, ¿vale? És un té verd, ¿vale? Que és un té verd que, a diferència de les infusions tradicionals que gastem així a Espanya o a tot Europa, pràcticament, el que se fa amb el matcha és triturar la fulla del té amb les arrels, amb les fulles, tot sencer, i es fa una pols, ¿vale? Eixa pols, el que diferència és que, normalment, amb una infusió, tu agafes les fulles, les submergeixes a determinada temperatura i te les beus, i en el matcha no. En el matcha tu dissols i te'l beus complet. Per tant, és un producte que té moltíssima més fibra i té moltes més propietats perquè l'estàs ingerint directament. Ara, el mal matcha també és perjudicial. Vull dir, tampoc...
0: Vale, què és el mal matcha?
1: El mal matcha és el matcha que, pues, que no té una traçabilitat, vull dir, passa com en el cafè.
0: Sí.
1: Tu tens que tenir una bona traçabilitat de l'origen, de les persones que l'han transformat, com l'han transformat, els processos, quan s'ha importat, en quins lotes, etcètera, etcètera. Entonces, encara que no existeix, diguem, el matcha d'especialitat, perquè no, com a concepte no existeix,
0: no,
1: la traçabilitat correcta sí... I el nostre tostador, Javier, que va estar fa unes setmanes amb nosaltres, també són importadors de matcha,
0: sí.
1: Un matcha super, super, super específic i que, com tu pots atestiguar, és un matcha que està molt bo. N'hi ha moltíssima gent que quan ha provat el matcha per allí no ha pogut amb ell.
0: Ai, és on volia arribar. Jo no sé, la gent que jo li he dit, és que a mi m'agrada molt el matcha, de fet... Crec que també té moltíssimes bones propietats per al cos, veritat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A veure, jo crec que afecta també diferent al cafè. A mi, no sé si és de veres, no sé si ho saps tampoc, però m'han dit que el cafè com a que el dona, per exemple, un... No sé com dir-ho, un... el puja com l'adrenalina un poc i després te la baixa molt. I el matcha com a que el manté.
1: Correcte, el cafè té un pico,
0: exacte,
1: normalment molt marcat, i decau molt ràpid també. I el matcha és com una... Te dona una, com un xoc d'energia, no? Com un toc, en este cas, un poquet més marcat, i que t'ajuda, pues, d'alguna manera, pues, a mantenir-te aquí.
0: Clar, perquè el matcha té teïna, exacte.
1: Efectivament, sí, sí. I és una teïna que al final és més intensa que la infusió, perquè tu l'estàs ingerint per complet. No estàs desfent, o sigui, no estàs tirant les fulletes que ja estan gastades, no, tu ho estàs ingerint tot. I n'hi ha gent de fet que li senta mal al principi.
0: Sí, sí, sí, és de veres, és fort. Jo recorde, quan teníeu drop així, que jo anava molt ahir, recorde que me dieu... Perquè, clar, per un go de matcha, tu vas allí de manera un matcha drop, tens que medir quanta quantitat de matcha per no passar-te'n, perquè jo sóc molt fiel a que si te'n passes de matcha, si és tobert, jo crec que no està tan bo, perquè el matcha té un gust molt fort.
1: Correcte.
0: Si aconseguissis trobar-li el punt que en drop el teniu, de grams que tens que posar-li, quants grams tens que posar-li per fer un bon matcha?
1: Pues com no vull quedar malament en els baristes, que són els professionals,
0: claro,
1: això, no ho vaig a dir.
0: Claro, exacte.
1: Vale?
0: Vale.
1: Però sí que, no per res, sinó perquè en el cafè... No... Sí que ho tinc molt clar, perquè jo soc usuari habitual, però el matcha no soc usuari habitual i també depèn de com el faig a cadascú dels baristes, perquè si s'infusiona d'una manera o d'altra, es prepara i hi ha algú que li fica un poquet més, un poquet menys, tu no ho notes, però ja va en la preparació.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que si tu vols un matcha sense llet, sense base làctia, és una quantitat de matcha, i si vols simplement un matcha d'aigua, és una altra quantitat.
0: Buah, és un món, això.
1: Sí, vull dir, al final és com el cafè.
0: Sí.
1: De fet, les últimes setmanes estàvem gastant la broma perquè anàvem a canviar el nom al local. Ara, en comptes de Drop Specialty Coffee, anàvem a ficar-li Drop Matcha Specialty Coffee Branch, perquè és que venim quasi més matches que cafès. I, de fet, diferents companys del sector de l'hostaleria que tenen cafetera al seu local i demés, venien allà a Drop a fer-se el matcha. Perquè són incapaços de fer-lo al seu local.
0: No, és que no és perquè, fàcil.
1: No perquè siguin incapaços, sinó perquè com no saben la forma, ni ningú els ha explicat...
0: Llavors
1: hi ha moltes comercialitzadores del cafè comercial que estan dient, sí, tinguem matcha. I te donen el matcha. Pren, ahí está, ahí tens la recepta. I com el preparen? No, pues suposa... I el comercial te diu, pues suposa que fiques en l'aigua, fiques a la jarra, i ja està. Pues bueno, amic, suposaves mal.
0: Sí.
1: Té una preparació.
0: Que guai.
1: Les ferramentes que nosaltres gastem són ferramentes que venen des del Japó, que porten, pues, el seu chasen, que és el mesclaret, tenen la tasseta per a mesclar-ho bé, que té la punteta, etcètera, etcètera, i al final és també super ceremonial. De fet, un dels matcha que nosaltres tenim allí, perquè tinguem diversos tipus de matcha, diguem que per al dia a dia de la cafeteria no, però a la venda nosaltres tenim...
0: Clar, perquè també venen.
1: Correcte, no sempre hi ha, perquè al final, com anem cap a un producte, pues, molt selecte, no sempre volem tindre si no és de la màxima qualitat, però hi ha un matcha que és el premium ceremonial japonès, que, vamos, que poc menys que ve el de seguretat a descarregar al local. Quan el portes, és un producte super top que ningú fa servir per la zona. De fet, en València són molt poques les cafeteries que el tinguem, i al final és un producte, pues, que a la gent li agrada molt, perquè és molt diferent i molt exclusiu. Sí que és veritat que això té un sabor molt fort, molt peculiar, però sí que és veritat que tu eres de coco, veritat? Tu eres de matcha en coco?
0: Vainilla.
1: Però en coco o
0: no,
1: llet normal?
0: No la demana en coco, normal la demana en llet de... Crec que és avena.
1: Avena.
0: O almendra, algo així, sí.
1: Avena.
0: Pot ser avena.
1: Pues la próxima te recomano que el proves en coco.
0: En coco?
1: Sí. Li dius a Toni o a Rafa,
0: vale.
1: El Calvo m'ha dit que avui en coco.
0: El Calvo.
1: I veuràs com t'agrada.
0: Que guai, ja tinc ganes de caure drop, que tinc que comprar-vos una bolseta de matcha per fer-lo a ma casa, que està molt bo. I així la ràdio, sí, de matí, entra superbé. Jo ho recomano a tots els oients, sempre ho dic, aneu a drop. Si no sabeu què fer, aneu a drop, que allà el matcha està molt bo, els branches està molt bo. Sols vos falta fer com un taller d'ensenyar-te a fer matcha.
1: Bueno, mos has chafat la preparació per setembre. Sí, estem en ello.
0: No!
1: Estem en ello, estem en ello. El setembre vindrà carregat de coses molt xules.
0: Buah, vale, me calle ya.
1: En setembre anem a anunciar activitats que s'aniran desenvolupant durant l'any.
0: Vale.
1: Perquè nosaltres... A veure, n'hi ha molts matxa, evidentment, moltíssims, vale? Però sí que és veritat que nosaltres sempre intentem anar a la màxima qualitat i estem preparant per a poder fer diferents tallers. Ja varen tindre fa dos mesets el taller de cafè, de la introducció al cafè, sí, d'especialitat. Vindran més tallers sobre cafè, evidentment, que no podria ser d'altra manera, que ja també vos informarem. I vindrà també, pues, relacionat amb el matcha, relacionat amb altre tipus de coses. Ens estan entrant propostes molt xules de col·laboradors per a poder fer coses molt diferents i vos donarem complir informació perquè pues, crec que és interessant que la gent conega coses novedoses que se fan a la ciutat.
0: Que xulo, Rubén, que guai. Pues bueno, no t'he fer res més, per favor.
1: No, no, és broma, sempre és un plaer estar parlant amb vosaltres i pues, que mos aneu desvelant sorpreses perquè això vol dir que anem en la bona direcció.
0: Sí, anem en la bona direcció, jo dic que sí. Bueno, pues compta amb mi per a tots els tallers, vale? Posa'm en la primera llista
1: molt
0: i
1: bé.
0: Jo aniré tots.
1: Carla,
0: vale.
1: Reventara. Toni, segur que mos està escoltant.
0: Sí.
1: Toni, apunta a Carla. Si en aquella està
0: segur,
1: apuntada.
0: Guardeu-me una bolseta de cafè i una de matcha. Rubén Rodenas, gràcies.
1: Gràcies
0: sempre
1: a vosaltres,
0: per vindre,
1: sempre.
0: Una
1: abraçada.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Jefe, ¿un nomikai?
2: ¿Un nomiké?
1: Nomikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
3: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
4: I a quasi 5 minuts per a les 2, Rubén Redona se n'ha anat corregents a la mascleta, perquè com bé estava diguent-me, és l'última mascleta, per lo tant és l'últim dia que parlarem de fira i l'última píndola d'Aitana Francesc. Les 2 de la vesprada, hora punta en l'Albereda. El sol d'agost cau amb molta força i els palmitos no deixen de moure's, buscant una brisa que quasi mai arriba. I aquí aprofita els últims minuts abans del primer tro per refrescar-se amb una cervesa ben freda del Moncho o en algun altre quiosque de l'Albereda. De fet, per a molts, quedem en el Moncho és més que una frase. És el punt de trobada de cada migdia a la fira, el lloc des d'on començar el ritual de la mascleta. A poc, les converses es van apagant. Les mirades es dirigeixen cap al Jardí de la Pau. Tot està preparat. De sobte, un primer tro que s'escolta des de cada racó de la ciutat anuncia que l'espera ha acabat i en qüestió de segons el silenci es trenca. La mascleta no només és un espectacle pirotècnic, és una manera de sentir la festa. És el soroll que resona al pit, el terra que vibra sota els peus i l'olor de pólvora que es queda suspesa en l'aire. És impossible explicar-la del tot a qui mai l'ha viscuda. Cal estar, escoltar-la i sentir com el ritme dels trons va creixent poc a poc, com si cada explosió preparara la següent. Des del Moncho, des de la vorera de l'Albereda o buscant qualsevol altre espai entre la gent, cadascú té el seu racó preferit. Però tots comparteixen la mateixa espera, perquè abans de que comenci la mascleta hi ha també un altre ritual, trobar-te amb els amics, saludar els coneguts i comentar com va la fira. És eixe ambient que fa que cada dia, a les 2 en punt, l'Albereda es convertisca en el veritable cor de Xàtiva. I quan arriba el terratrèmol final, tot vibra. Les façanes, els balcons, els vidres i també els qui miren amb els ulls ben oberts. Durant uns instants, el soroll ho ha omplit absolutament tot. No hi ha converses, ni mòbils, ni presses, només la pólvora marcant el compàs de la fira. I quan sona l'últim tro, es fa un silenci breu, quasi solemne. Un silenci que dura només uns segons abans de que esclate l'aplaudiment. El fum comença a disparar-se i l'Albereda recupera el moviment. Alguns tornen al Moncho per allargar la conversa. Altres continuen la festa pels carrers o busquen un lloc on dinar. Però tots s'emporten la mateixa sensació. Durant uns minuts, Xàtiva ha tornat a bategar al ritme de la pólvora.

I ara sí, acabem. Falten 3 minuts per a les 2 de la vesprada. Tornem amb la programació habitual a les 2 i 17. Gràcies, Aitana, per aquestes píndoles tan xules que has fet en fira. I també molta sort a la pirotècnia en Manos Cavaller, si no m'equivoques, ells els que fan avui l'última masletada. Així que això, tornem en la programació habitual a les 2 i 17 amb Fèlix Lluc, últim dia de fira. Esta vesprada no hi ha ventana. Jo crec que igual hem confundit un poquet els oients, han hagut els dies de fira, però aquestes 2 setmanes que queden d'agost, quan ja van dir ahir a les 8 de la vesprada, descansem, tornem l'1 de setembre i res, fins l'1 de setembre. Demà i fins al 28 d'agost, hoy por hoy, de 12 i 20 a 1. Adeu!